Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: Radio Pego.
1: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

stand, please.

ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, esos moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Digues si t'il·lumina aquest somriure, digues si desitges que sempre brille, digues quines paraules podré dir-te, digues si tot el que vull és possible, digues un poema al que més t'agrade, i mentre el guis poder acariciar-te, és hora de dir-me. Digues si tinc encara prohibit fregar-te els peus, el coll i el melic. Digues com puc tornar-te a sorprendre, cridant estima i que el món s'assabente. Digues si

Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys, una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Radio Pego. Som la teua veu.

0: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu. You're beautiful, it's true.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: ¿Eres jove i de pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
2: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'Antic Institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
1: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues.
1: Que el premi siguis tu.
0: Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
1: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.

0: d'acció social d'Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal On és d'estiu. Ens trobem just a l'equador de la setmana. Ens trobem a dimecres 23 de setembre del 2026 i, per supost, una jornada més, un dia més. Rebeu salutacions cordials de qui et parla, qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domenech. Ja sabeu, un viatge als grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables i també doncs, barrejades amb temes de la més rabiosa actualitat. Això és el que nosaltres anem a oferir-te durant aquestes 3 horetes i des del nostre magazín On és d'estiu. Per començar i arrencar avui la nostra selecció musical, ho fem amb un himne de rebeldia i orgull femení. Rebutja, doncs, lo que és la submissió de la dona en relacions de parella. Nosaltres avui arrenquem la nostra selecció gaudint de la meravellosa veu de Patty Bravo. Una gran cantanta de música pop italiana que va deixar doncs, una gran petjada, sobretot en el que va ser la dècada dels anys 60-70. Nosaltres avui comencem la nostra selecció gaudint de Patty Bravo i la seva famosa La Bambola. Una nina, una muñeca, que en una de les seves frases principals ella comenta que em fas girar com si fora una nina. Com havíem dit, amb aquest himne de rebeldia, amb la veu de la italiana Patty Bravo, el donem el bon dia i arrenquem amb la nostra selecció musical.

Ai, el sabem, Gaudent, d'aquesta famosa bàmbola, com havíem presentat amb la veu de la grandíssima italiana Patti Bravo. Un moment ara per escoltar a Dinamita Palos Pollos. Ells van triomfar, sobretot en el que va ser la dècada dels 80, i nosaltres avui els rescatem amb el famós Borbona.

Borbón, ahí sabem recordant aquest clàssic de l'any 89. I ara passem a escoltar a una de les grans veus de la nova trova cubana, una de les veus més icòniques i versàtils de la música popular llatinoamericana de tots els temps, eh? Estem escoltant ja la veu del cubà Pablo Milanés. Exactament, el 2023 compartia tema junt al grandíssim Colòmbia, Juanes, amb el tema Días de Luz. Una cançó, doncs, que reflexa quan l'amor es converteix en aquest element essencial i salvador del dia i de la vida.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: 9 per conèixer i saber el número premiat en el cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, d'ahir dimarts 22 de setembre, va ser el 77.420 de la sèrie El 50. Repetim. Número premiat en el cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 77420 de la sèrie 050.
2: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

Hem donat pas a la grandíssima cantautora alicantina. Estem disfrutant de la veu d'Imma Serrano. Amb ella recordant aquest meravellós tema que porta per títol Tendresa.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: Any 2005, arribava en aquesta ocasió Ricardo Montaner amb un cant a l'amor, a la felicitat, a la plenitud emocional. Tengo verano.

moment ara per escoltar un meravellós tema de la grandíssima cantanta australiana Sia, una cançó que es va presentar al 2020. Una cançó que porta per títol el valor per poder canviar, coratge per poder canviar, courage to change. I am afraid to let you see me. Una cançó que ens parla doncs, de superació personal, ens convida doncs, de vegades a reflexionar sobre la por. I aquesta necessitat de valentia per a poder transformar les nostres vides a nivell personal. Courage to change.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de l'oratge de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Ja estem en la tardor, 89 dies per davant i un inici encara amb sabor d'estiu. La tardor astronòmica ha començat esta setmana, esta passada matinada, millor dit, exactament quan eren les 2:05 minuts de la matinada amb l'equinoci de la tardor. Una tardor que ens acompanyarà durant estos 89 dies i 21 hores, fins a arribar al 21 de desembre a les 9:50. Moment en què començarà oficialment l'hivern. I ara arriba, doncs, aquesta gran pregunta per a molts, com es comportarà aquesta tardor? Doncs, de moment, els primers dies tindran ben poc de tardorencs. Comencem l'estació amb sol, estabilitat i un ambient encara molt estiuenc, especialment durant les hores centrals del dia, amb temperatures màximes bastant elevades per a l'època de l'any en la que ens trobem. Ara bé, esta situació podria començar a canviar durant la setmana que ve. L'anticicló que ara domina l'oratge podria retirar-se i permetre que alguns fronts atlàntics i masses d'aire fred s'acosten a la península. Encara és pront per saber fins a quin punt ens afectaran o si acabaran portant-se o portant-nos més inestabilitat al Mediterrani. El que està segur que per a molts ja esteu pensant en les pluges de tardor. Alguns mapes estacionals, doncs, han mostrat senyals interessants de precipitació per als pròxims mesos, però el model estacional no pot dir res encara de si tindrem o no una gota freda, un temporal concret ni quant podria produir-se. Per tant, a dia d'avui no hi ha cap episodi important de gota freda ni cap temporal confirmat. La tardor acaba de començar i tindrem molt de temps per seguir cada dia els moviments atmosfèrics.
2: Ràdio Pego, 107.8.
1: Amb una gran melodia italiana anem a continuar. Exactament, ens quedem en aquesta ocasió disfrutant de la veu de Rocco Granata, el qual, doncs, arribava l'any 1959 amb una cançó que ens descriu els sentiments d'un home que s'ha quedat enamorat perdudament de Marina, una xica morena i atractiva.

del gran productor musical alemà ATB, una cançó que ens va presentar l'any 1998, una cançó que gira entorn a l'anticipació, el desig d'un retrobament i l'arribada a un nou destí. Feel like home. Fins que vinga o fins que arribe.

I del productor musical alemà HGV, a la veu d'un grandíssim i pioner cantant del reggae, el jamaicà Lee Perry. Arribava l'any 1968 amb tot un clàssic del reggae, per supost. El People Funny Boy, algo que podríem traduir com la gent és molt falsa. Una crítica a la hipocresia de qui ens obliden els seus amics quan alcancen l'èxit i els diners. People, funny boy.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: Ahí estem, recordant ese gran clàssic del reggae, com havíem presentat amb el jamaicà Lee Perry. I d'un clàssic per un altre, de l'any 68 a l'any 1975, un tema original del cantautor català Jaume Sisa. Un himne a la esperança, el cant a la llibertat, una celebració de la cultura popular. Qualsevol nit pot sortir el sol, en aquesta ocasió interpretat per Sabor de Gràcia, a ritme de rumba. Amb aquest clàssic, amb aquest record, nosaltres avui arribem a les 9 del matí.
2: Parfums, hi haus aquí, la Blanca Neus, en Pulgarcito, els tres

0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
1: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
1: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.

altre gran clàssic. Així estàvem escoltant i recordant el tema Jo no te pido la luna, una fantàstica cançó dels anys 80, en aquesta ocasió interpretada per el grandíssim Sergio Dalma. I d'un clàssic a fer un altre, any 2008, arribaven els Coldplay amb Viva la vida.

No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. I des de Ràdio Pego en aquesta ocasió donem a veu a aquesta gran veu varonil, a Ray Dalton. Amb ella escoltem aquest himne d'empoderament, d'empatia i comprensió, una cançó que reflexeix la capacitat de poder percibir el que sent l'altre. Poder arribar a entendre les seves pors, les seves lluites internes. I got my bones. Oh, no.

Una de les veus més exitoses de la cultura pop. El nou rei del pop, així se li considera a Bruno Mars. És considerat un dels artistes més grans i carismàtics. Nosaltres avui el recordem amb aquesta 24 Camp Magic, un tema del 2016.

I seguim disfrutant de bona música, i en aquesta ocasió ho fem recuperant un tema tecnopop, un tema de l'any 83, la famosa Dolce Vita, un tema de celebració, de desig, que ens parla de diversió i de llibertat de viure, amb Ryan Apert.

0: t'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
0: I des de Ràdio Pego seguim viatjant a través de la música. De nou tornem als anys 60 amb el tema Em sent bé, I feel fine. Una celebració optimista, reflexa alegria i eixa energia positiva d'estar doncs, amb la persona estimada. Ens quedem gaudint de la legendària banda The Beatles.

I d'un clàssic del 64, recuperem aquest tema del 93. Una profunda reflexió sobre la fe, la espiritualitat, la búsqueda de la pau, esa pau interior, amb Billy Joel. The River of Dreams. Reduce the somnis.

Gran clàssic, Android for Dreams, com havíem dit amb Billy Joel. I de l'any 93 al 2019, en aquesta ocasió, passem a gaudir del grup musical Tarifa Plana, que arriben amb Teta i Sopa, una cançó doncs, que ens parla doncs, d'aquest desig de tenir-ho tot en la vida sense patir de sacrificis.

A ritme d'aquest tema festiu que parla doncs, de l'alegria de viure, de llibertat i d'aquesta manera de vegades de poder escapar a través del ball. Així estàvem recordant el tema del grup Paradiso, un fantàstic tema que sonava l'any 1996, Bailando.

I seguim viatjant a través de la música, anem a rescatar un clàssic. Exactament, ens quedem situats a l'any 1961 amb la gran veu de Roy Orbison. La cançó que ens parla, doncs, sobre la por, aquesta por intensa de poder perdre l'amor de la teva vida. Running Scarlet.

0: 107.8 de la FM.
1: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.

Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

amb una gran actitud així arriba la grandíssima artista espanyola, la gran cantant canària, Rosana Arbeló, la qual doncs ens anima a somriure inclús en aquests moments difícils. Un tema realment doncs optimista, un tema alegre, ens convida a viure i a transformar el nostre dia a dia en un etern somriure. Sonríe, Rosana, des de l'àlbum Luna Nueva, tema de l'any 98.

I de la veu de Rosana a la veu de Tatiana de Las i Dani Romero. Escucha una cosa. A més, escoltem el tema Reza.

amb tocs urbans més ballables, així arribam. Tatiana de Laza junto a Dani Romero, com havien presentat amb el tema Reza. Aquesta cançó que ens parla doncs, d'empoderament personal. Aquesta forma irònica i desafiant de dir-li a l'altra persona que no hi ha marxa enrere ni segones oportunitats. I d'un gran tema per un altre ens anem en aquesta ocasió d'una cançó que parla, doncs, de dolor. El dixe dolor després d'un amor que ja ha acabat. Aquesta profunda sensació de pèrdua i enyorança. Tu ja lo sabes, ens quedem escoltant el grup Elefantes i a més nosaltres avui arribem a les 10 del matí.

0: l'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
1: És música. És passió. És

0: aléjate.
1: Roberto Carlos i Alejandro Sanz formaven duet amb aquesta cançó que portava per títol Esa Mujer, una cançó que parlava doncs sobre el desamor i aquesta superació després de la ruptura. I d'aquesta parella de grans artistes a la veu de Charlie Puth arribava el 2017 amb aquesta atenció, no? You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew

poder de la sorpresa, el renaixement emocional. Quan t'arriba un amor inesperat, qui lo diria? Si estem disfrutant de la veu de la grandíssima cantant malagueña Vanessa Martín amb aquest tema del 2022.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: I ara passem a disfrutar i a rescatar una cançó que ens parla, doncs, de deixar amor sense barreres, no? Una celebració a l'amor, a la connexió emocional, que diu que creua fronteres. No importen els idiomes ni les cultures. De la mà del grup mexicà Rake, Spanglish.

0: Europa 7 és el tema que nosaltres rescatem avui de l'oreja de Van Gogh, una cançó que es va presentar al 2008, una cançó que ens parla.
1: Se pierden un millón de chispas.
0: Una, o ens fa reflexionar, millor dit, sobre una profunda, sobre la humanitat.
1: De perspectiva.
0: I és que pareix ser com una visió des de l'espai, no? I quan la protagonista comprèn que les guerres i les rivalitats entre països són absurdes.
1: Yo, susurro en el puente de mando que allí vivía yo.
0: Europa 7, la oreja de Van Gogh.

Les 10 i 18 minuts, moment ara per escoltar el famós grup Pegoli, com són La Gossa Sorda, amb aquest exitós tema del 2025 a Tornallom, una lletra que està dedicada doncs, a les víctimes de la catàstrofe de la Dana, que va afectar doncs, el nostre territori, el territori valencià, i aquesta capacitat humana de reconstruir el poble a Tornallom, La Gossa Sorda.

en la qual doncs, hi ha que aprofitar-la i fer-ho bé. Això és el que ens deien Sting junt a Shaggy amb aquesta canta optimista. I d'un gran èxit per un altre. En aquesta ocasió, Bruno Mars arribava al 2010 amb tota una declaració d'amor. Marry you.

Exactament, les 10 i mitja d'aquest matí del dimecres 23 de setembre. Seguim amb un bon manantial de grans èxits i bona música que recuperem des del nostre onès d'estiu. En aquesta ocasió ens situem en el 2019, anem a escoltar el tema Tequila i Candela amb Marlon. Una cançó que ens parla d'un amor apassionat i eixa devoció incondicional cap a una dona de sang llatina.

0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
1: La vida és això.
0: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el Passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, unflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues.
1: Que el premi siguis tu.
0: Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine.
1: Avui és tan incert.
0: Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego.
1: Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la vida. I wanna love you, I wanna miss you.
2: Animat.
3: 107.8 Ràdio Pego.

1980, que és Singularity, un tema dels Stytons, un tema que es van presentar al 2018. Una cançó que ens arribava de la mà d'aquest quintet asturià des del que va ser el seu primer disc debut. Singularity. Moment ara per a escoltar el tema Acróstico amb la grandíssima colombiana Shakira.

0: m'importa. Així estem escoltant el tema Contracorrent de la va del grup València News, junt la col·laboració de Captur.
1: Tampoc importa perquè sé, importa perquè pensa la gent.
0: Amb ritmes festius, de música pop i mestissatge. Així estàvem gaudint del Contracorrent.
2: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
0: I seguim gaudint de més bona música. En aquesta ocasió anem a recuperar un tema del 2019. De la mà del grup espanyol, el Sidecars, nosaltres avui escoltem este tema que celebra l'amor lliure, l'aventura, la importància de viure intensament el present sense preocupar-se per el demà. Locos de Atar.

0: parlen d'eixe amor com a motor i refugi. Un homenatge a eixe amor incondicional, a eixe amor. Ens donen eixe suport, eixa estima. Encara ni que siguen els moments difícils, no? Mientras tú me quieras, era el tema que nosaltres recuperàvem avui i escoltàvem de la mà de Ricky Furiati junt al grup Efecto Pasillo. I del 2016 a un tema més actual, exactament, ens quedem situats en aquesta ocasió al 2024 amb Ayan i Uri Sanfate. Ei, el tema va? Pillat.
1: Estirem el tema o què?
2: Foli, tens de birra o no?
1: Sí, passa'm una.
2: Vols?
1: Venga. Va, sapatilla.

0: Ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final, d'acomiadar-nos avui, doncs, escoltant a ritme d'eixe pop tropical, a Samuel i Henry Méndez, un tema que ens van presentar al 2019, Mi Día de Suerte.
1: De viernes, el buen rollito me llama, hoy es mi día de suerte.
0: Amb aquest tema tan estiuenc, amb aquesta cançó del 2019, una servidora diu adeu des ja en els atos que han de passar una feliç jornada. Ja sabeu que la bona música continua acompanyant-los des de Radio Pego, en aquesta ocasió de la mà de Carolina Ferrer, que us acompanyarà fins a arribar a la una de la vesprada. I que tu i jo, doncs, tenim una propera cita que serà, com sempre, puntuals demà a les 8 del matí des de la 107.8 de la FM amb el nostre On és d'estiu. Sigueu feliços, cuideu-se, una forta abraçada, ciao.

0: La música allarga la vida. Nalina, la vida, la vida. Viu-la a Ràdio Vigo. La medicina que t'allarga
1: la vida. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
0: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego. La vida és això. Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, el portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine. Avui és tan incert. Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego. Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que
2: dona la vida. I wanna love you, I wanna miss you. Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre Déu.
0: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego. Graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
3: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.

0: Acció Social d'Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: T'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extra Jovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mal de categoria. Benvingudes, benvinguts. Si vos acabeu d'incorporar, esteu a la sintonia de Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrera. Dimecres 23 de setembre. Les 11:07 minuts i ja nosaltres ho tenim tot llest i preparat per a fer eixa volteta de dues horetes a través de l'actualitat musical, per presentar-vos totes les novetats que van arribant a aquesta casa i també les cançons que en aquests moments lideren les llistes d'èxits. Tenim un ampli ventall de possibilitats, d'estils i ja per a tots els gustos, com sabeu. Així que anem a començar sense perdre ni un segon més. És Alex Warren. Així de bé comencem.

0: Heart of a Demon, ja té el cor d'un dimoni, Dani Corbalán, ahí el tenim. I una altra cançó d'èxit, esta és una novetat d'estos dies, la nou de Dana i Belinda, Dolce Vita.
1: Love, love, and love.

Escoltàvem des de Bruno Mars, Lo Arriesgo Todo, Taylor Swift. I esta és la música de Doctor Flamingo, dedicada a Barcelona. I si mirem les llistes, esta cançó continua copant-les, tot i que ja oficialment avui comença la tardor, però encara sonen cançons que han sigut banda sonora este estiu. Hugel i Solto amb Jamaican Bam Bam.

Tame Impala, Jenny i Boys Noize, amb este tema que està liderant les llistes en aquests moments, Dràcula. I així tenim a la parella formada per Quevedo i Elvis Crespo, també un tema que ha sonat molt este estiu i ha passat. La Graciosa.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres jovens. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego.
4: La vida és això.
1: Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils I, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Que el premi siguis tu. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine. Avui és tan incert. Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego. Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la
0: vida. I wanna love you, I wanna miss you. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

És Martin Garrix amb la col·laboració de U2 en esta cançó que s'anomena Fireflies. I ja coneixeu el tema que està en Històries d'aquella niña, el nou treball de Leire Martínez, Cabeza de Ratón.

0: cabeza de ratón.
1: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
1: I de Maluma i Shakira i el seu darrer single, Agua, a este tema que ja coneixeu d'Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Miley amb Bass Pursuit. I més novetats que et presentem. Ah, sí, en tenim una també important. Bonita es diu el tema i és Nino Vargas.

És l'Aïssa i este superhit últim s'anomena Sau Adica i ha entrat de cap en llistes. I esta cançó també ha sonat molt durant aquest estiu passat i continua sonant el tiramisú famós de Vico.

Us Against the World, nosaltres en contra del món. Sí, tenim. I un poc més tranquil, Camilo. Esta cançó es diu El Árbol.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, i per tancar esta hora i arribar a la una, teníem així lo nou, atenció, de Sutherland, l'última.
1: Sembla que s'acaba el concert, ja són moltes hores desperts.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
3: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent. Va creixent
4: la polseguera. Reserva't diumenge 27 de setembre per gaudir de la Fira de Comerç de Pego. La vida és això. Més d'una vintena d'establiments que formen part del teixit comercial de Pego ompliran de vida el passeig Cervantes des de les 10 del matí i fins les 8 de la vesprada. Una jornada amb activitats complementàries per a tots els gustos i edats, al matí i a la vesprada. Tast de vermut, exposició d'obres del 7è concurs de pintura ràpida, taller gratuït de cuina per a xiquets i xiquetes amb inscripció prèvia, actuació de ball, signatura de llibres, inflables infantils i, si no pots acudir de matí, nosaltres, Ràdio Pego, portem l'ambient de la Fira de Comerç a casa, al cotxe, al tren, a la feina, allà on estigues. Estarem en directe des de la primera hora del matí fins al migdia. Una cita per comprovar que el comerç de Pego és de cine. Avui és tan incert. Organitza Regidoria de Promoció Econòmica i Creama de l'Ajuntament de Pego i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Patrocina Diputació d'Alacant i Ajuntament de Pego. Que no se passi, no te n'oblidis. Hi ha moltes coses bones que dona la
0: vida. I wanna love you, I wanna miss you. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

aquesta relació. La famosa monotonia m'ha deixat sense res d'amor. I és que tu estàs enamorada.

0: esperarla.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pedra.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud.

Les sabates no et disfressen. Et vesteixen, et protegeixen els peus i et transporten. T'aporten un origen. Terra, el barri, el poble, l'accent com a diferència essencial. Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres. Conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres. Un calçat que et fa a cada pas més original.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Entre les meues pors, cuide unes esperances. Sola a l'habitació, escric per no oblidar-les. I tornes el xaval que es va cosir dos ales per volar i escapar. De ma casa en flames, porta uns auriculars com si foren salvavides. I aprenem-me les cançons, aprenga a sobreviure. I quan et trobe al parc, entre silencis llars, xiula melodies, tornem a somriure.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Tio, de la mitja, però no t'hi hagi millor.
2: Love, love, and love.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Som la teua veu. Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego. Música.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Radio Pego, som la teua veu.

0: Πεντάρουμπα.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

saturar-me, deixant enrere els murs que atrapen cos i ment, amb esperit invencible i combatent, sense aturar-me.

ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff.

Som la teua veu. Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast. Ràdio Pego, 107.8 en FM.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify @entrenosaltres_podcast.